La novitat de Teresa Rüterseli. Negin veva detgnuot e tutina a ella fatg la curella tras vischneunca. De sproposit a sproposit. Enzatgi appendiu ella vidil sen gron e durant messa an enzaviu ponderà la causa.

0: ילדי דר ארטל.
1: עוד קונקור זימון, בונה סירה. L'escola bilingua a Quera ha pli a pli sevens genitors che tometten lura fons in quelles classes ord motivs can da fan nuot co interesse d'en prender in lungaggi, ma ben per evitar classes cumbia a fons dei exterior. Per quai ad a tesce il mercau de Quera ne vende ion de scola che vign les condizions d'admission per le scolas e scolettes bilingues. Concret an quels a fons prioritat che incerci si ramonsch in italian. L'economa de menagi Anna Jäger diventa menadra de la senadura. Quai comunicaixa l'organizzazione pel provvediment de senadat e l'engiadina alta. Anna Jäger surpren el post e un prem de gener 2027. Empli a l'organizzazione decidiu de concentrar la tira de persones con demenza a Promolins. In veste alla munconza d'aua extende la vischnaun catumliasca les mesires de spernia aua a velden a deschet. Quai per garantir el provvediment d'aua durant els pròxims mains, ainum en ina comunicación. De nief s'ha discomandau d'emplenir pools, de lavar autos, a de xuar surfatges. Ja de pi el cercladur apaleixa la vixnaunca de sprenyar aua. La Confederación ha dau quai a ton de pli lubienxes de citar lufs a moda preventiva que jom vergau. Concret, ai Uffici Federal d'Ambient dau tocca nos la Lubienche ter 39 trops. In a demanda od il Valais ai un pendenta. Avon inon veva Uffici dau la Lubienche desminui al diember de lufs ter 22 trops. Ai augment agi per part de fa con inamidade de l'ordinazion de caccia, declara la Fundazione Cora che incumbenzade de la Confederazione all'Agentura de Novitats Keystone STA. En pli detti de pli trops en Svizzera te noi Uffici Federal d'Ambient. Ton de mai, tocca la proxima ga.
0: Ina bella saira cun RTL.
2: C'è per vus in dels pibials tuns chi dat, forse qualcau. Ella Lunezia ein als Amaturset. Amaturis de Zenz venissin durch Kurschts a cajun del Jubiläum del Zen Gron, de Cienciun Kantons a Lumbreina dau in a Guida. Ad in, kera propi, picca fascinaus, anumna als Zenz per fin siu Hobby, avelus accompagnau tra quella. Udisam cautrunus, las proximas minutes, bic vus ches accompagna tra quella sera, al microfon per vus, Anna Selina Quinter. A cocao e musica romancia dal Scagliotz, no termai.